0: Maravilla. Maravilla. Bueno, què tenim avui? Mira, en Sollana tenim Camp d'Estil, en Callosa de Segura, Missa i Teatre, en Port de Sagunto, Paquetes i Bou i l'Orquestra La Flama. Bueno, Carles, orquestes en Sagunto, eh? En Port. En Xàtiva, Fira de Xàtiva, que ja comença, en Turís, la Baixada dels Patrons i Concert Fester en Serra, concurs de paelles. Que un concurs de paelles fa festa. De barbaritat. Més festa que la mare. Que
1: va. Moltíssima festa.
0: En Benissa, bous, vaques i gallines en sabates. Bous, vaques i macrodiscomòbil. En Godelleta, carrera popular. En Elx, l'entrada de bandes, pregó de festes i DJs. En Burjassot, visita el pastor, el patró, van visitar en Falles, està molt xulo. Mariana Benlliure i la plaça del Pouet de Burjassot. En Massalfassar, Remember, en José Coll i Quique Jaén, o sea, dos clàssics donde los haya. En Yato, Anya Merenga, té que ser poc divertit això de la merenga.
1: Ai, que xulo, que divertit, no?
0: Vas acabar allí.
1: Això és una guerra de merengues, vaja. Seca,
0: sí. En Miramar, Despertar, Missa, Mascletà de Borredà, Provesó, Castell, Disfraços i Orquesta. En Catalau, este es el dia de la joventut. En Guadasséquies, Despertar, Missa, Provesó. N'hi hauran disfraços en els pobles?
1: Tots els pobles,
0: això és barato, fa un disfraços ja. I Discomòbil, en Nules, Baquetes i Bou. En Benicolet, Monòleg i Duo Musical. En Silla, Sopar i l'Orquestra Invictus. En Paiporta, ja comencen les festes, pregó i concert. I en Benifalló, presentació de la Clavariesa i espectacle musical. Me mola mogolló els noms dels pobles. Quanta de pre... Benicolet. Pareix que siga un poble, igual és més gran que... Però no és el cas, però imagina, Benicolet. Claro, té noms molt xulos. N'hi ha gent que em diu que el nom molt bonic és Benaguasil. Ja veus tu? No voldràs que siga...
1: Benicull, és preciós.
0: Benicull.
1: Podem fer un...
0: Sagunto i Port de Sagunto. Tu eres,
1: podem
0: tu
1: fer
0: eres
1: un
0: de Port,
1: mundial
0: no?
1: Dels noms dels pobles.
0: Un mundial?
1: Dels que noms dels pobles, claro. Que la gent vote al
0: no,
1: poble en el nom
0: en
1: més bonico.
0: No, que vagin eliminant-se. Tu tens que dir... Com això, contra... que fan ara.
1: El de les festes. Estan fent de les festes.
0: Això que fan ara.
1: Claro, per eliminadores.
0: Sagunto o Benaguasil?
1: Benaguasil.
0: Benaguasil o la Pobla Ibona?
1: No,
0: té que sonar el nom del poble. Això ho fa molt ara en TikTok i mola
1: molt. Sí. Però estàs guiant per el nom o per les festes o perquè, home, té que n'hi haurà un motiu darrere.
0: Benaguasil o Alqueries del Niño Perdido?
1: Alqueries.
0: Sí?
1: El nom, home, el nom té xoc. Home, Alqueries del Niño Perdido.
0: Això ja agarra Castelló. Això és molt més apagadal, tu. N'hi ha que agarrar per així, per la contornar de mosatros. Si no poden xuar esteu, perquè si xua Benicull, de Benaguasil o Benicull.
1: Què?
0: Entonces, què va ser així?
1: Pues Benicull, òbviament.
0: Pues entonces, no tindria gràcies. I xones de motos acabem sempre al mateix puesto.
1: Ja, això és...
0: N'hi ha noms molt xulos. Que jo se'n segura, no sé, el Cascatada o no, Nules, Benicolet me fa molta gràcia.
1: Benicolet fa gràcia, sí. A mi m'agrada el nom.
0: Benifarach, Benitatxell.
1: I Emperador. M'agrada el nom d'Emperador per un poble.
0: Jesús Pobre.
1: Jesús Pobre,
0: que
1: també.
0: Està al costat de Javea.
1: Sí. Fan un mercat superguai. És diumenges.
0: Guadasséquies està xulo.
1: Guadasséquies a mi no m'agrada.
0: A mi parece original.
1: Perdoneu-me, però...
0: Mucha miel.
1: Sí, mucha miel, sí.
0: Callosa en Segura, Turí, Serra, Gata de Gorgos està xulo, perquè tot el món diu Gata, però bueno, Benissa. Catadau.
1: Sí, n'hi ha pobles amb noms molt bonicos.
0: Farem un dia un... Qui guanya?
1: Pues sí.
0: Cucullera.
1: Ai.
0: Això ho diu la gent. Cucullera. Pues mira, Cerveró està pràcticament baix de... Quan tixes de la porta de Cerveró, alces el cap i
1: ja hi està Cerveró.
0: No, està el cartellot de Cullera. Alces el cap i el tens des del cap. Lo que passa és que hi ha un dia que destilen, que és avui, i això l'oreta...
1: Només hi ha un dia?
0: Sí, destilen un dia. I després estan embotellen. I tal. És molt curiós perquè a part és molt artesanal, és molt de casa, és superfamiliar i la veritat és que és molt bonica, és molt bonic, veureu, però ja estan per dalt del mig milió de botelles ja, o sea, que...
1: Petes o venudes?
0: No,
1: o...
0: venudes, que fabriquen a l'any, me parece algo ya superinteressant.
1: Ah, a l'any, home, claro.
0: Ara t'he parlat un poquet a veure què poden fer aquestes falles i tal, que també, perquè saps que sempre personalitzen sí. l'etiqueta i tal, ja ha sonat un parell d'idees, tenim unes idees xules ahí.
1: Ja contarem, quan se puga. A mi m'agrada molt el que fan, que és roxeta.
0: I
1: això que
0: pólvora.
1: És? Això, el pólvora. Això està bo. És que la Cerverosa associa també molt a les festes dels pobles, eh?
0: Sí.
1: No sé en el teu, però en el meu, vamos.
0: I en Cullera, antigament, sí, per a contornar tot això. Antes, sí, ara ja s'ha fet més internacional, però antes era molt
1: veus,
0: més...
1: Veus, ma mare, fica ben i cuida xuquer i aplausos. Home, claro que t'he de dir, Maritere. Bueno, que ja, que se mos acaba el temps. Escolta, que va un cap de setmana.
0: De
1: el dilluns, este de la Cañada.
0: Ah, de la Cañada.
1: El dilluns vos contes com ha anat el Castell de l'Olla. Bon cap de setmana a tu i també a vostès per haver-nos elegit. Gràcies per estar ahí. Es queden ara més ports i després amb informatius. Bon cap de setmana. Adeu.
2: Más de uno Valencia. Onda Cero.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Una persona morta i tres afectats per inhalació de fum en un incendi en un edifici d'Alberic.
2: L'objectiu és que servisca també per a posar en marxa

Bona vesprada. El foc s'ha produït esta matinada. Ara coneixerem més detalls. Mentrestant, a Benidorm investiguen l'aparició d'una pastera sense ocupants. I fa uns minuts s'ha acabat al Palau de la Generalitat la recepció al

0: Jugador de Foios, Ferran Torres, era ambaixador de la Comunitat Valenciana.
1: L'objectiu és que servisca també per a posar en marxa projectes relacionats amb l'esport, amb els jovens, amb valors positius.
0: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el proposaran a ell i al també valencià Alejandro Grimaldo per a rebre l'alta distinció de la Generalitat pel 9 d'octubre. Ara anem a mestes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: A Alberic, un home de 56 anys ha mort esta matinada en l'incendi d'una vivenda. El foc, del qual s'estan investigant les causes, ha obligat els serveis d'emergència a evacuar l'edifici. Onda Cero, la Ribera, Lucía Peris.
3: L'incident s'ha produït sobre les 3 de la matinada a la primera planta de l'edifici ubicat al carrer Andrés Montalbà del municipi ribereny. El sinistre ha deixat un home mort i 3 persones afectades per inhalació de fum amb edats que oscil·len entre els 33 i els 67 anys. El dispositiu d'emergència s'ha atès a l'home de 56 anys que havia entrat en parada cardiorrespiratòria i no responia a les maniobres de reanimació. Les persones afectades pels fums de l'incendi han sigut 2 dones i un home que han rebut atenció mèdica per la inhalació mentre que 2 dones han sigut traslladades al centre de salut d'Alberic per a ser ateses de símptomes d'ansietat. L'alcalde del municipi, Toño Carratalà, ha expressat la consternació del municipi.
4: Un golpe muy duro. Se vivieron momentos de muchísima tensión. Se propagó a gran parte de la vivienda y provocó una humareda.
3: La investigació per a resoldre l'origen i les causes del foc continua oberta.
0: Mentrestant, la policia local de Benidorm ha localitzat este matí a primera hora una embarcació tipus pastera a la deriva i sense ocupants entre la cala del Tío Chimo i Punta Cavall. Els agents han inspeccionat la zona davant la possibilitat que hi haguera persones en l'aigua o en els voltants, tot i que no s'hauria localitzat a cap dels ocupants. Fonts de la Policia Nacional diuen a Onda Cero que s'ha obert una investigació sobre immigració il·legal. I 11 són els detinguts a Alacant dins d'una operació a gran escala contra el tràfic d'éssers humans i la immigració il·legal, en la qual hi ha 78 arrestats en diverses províncies espanyoles. Les forces de seguretat han desarticulat la xarxa algeriana més complexa, activa i perillosa, diuen, detectada fins a la data al Mediterrani. Onda Cero, Alacant, Pepe Requena.
5: El entramado utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y en el trayecto de retorno trasladaba migrantes hasta las costas de nuestro país, Alicante entre ellas. Lo hicieron en al menos 64 ocasiones con 2.000 transportados y con unos beneficios de unos 24 millones de euros. En 17 registros practicados en Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, la policía ha intervenido 26.000 euros en efectivo, 15.000 pastillas de droga sintética y otras cantidades de hachís y cocaína, así como armas de fuego y 18 embarcaciones y coches. Han intervenido 180 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Europol y policías de Portugal, Polonia y Francia.
0: I continuen les valoracions per part dels municipis afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui fem parada a Eslida. Pel que fa al foc, 26 efectius de bombers continuen treballant en la seva extinció. Dilluns s'obri el termini per a demanar les ajudes anunciades per la Generalitat. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
6: En el cas d'Eslida, l'Ajuntament obrirà una oficina per a facilitar tramitació d'ajudes que, segons l'alcaldessa, no aconseguiran frenar l'abandó del camp. Lucía Doñate.
7: Porque, claro, la mayoría de gente de vez en cuando saca pinos, pero no da suficientemente dinero para poder gestionar esos bosques. Y ahora, pues ya, con más razón, no los va a gestionar. Está todo quemado, lo que es pinar o alcornocar.
6: Eslida celebrava les seues festes el passat 25 de juliol, quan centenars de persones van haver de ser desallotjades per les flames.
0: Més coses, la coordinadora feminista de Camp de Morvedre ha denunciat públicament la imatge utilitzada per la penya taurina Un forat és un forat durant les festes patronals de Sagunt. La il·lustració, exhibida tant en samarretes com en una pancarta, mostra una dona nua sent sotmesa sexualment per un bou i acompanyada del missatge «Per a una vesprada està bé», Alejandra Carrillo.
8: Des de la coordinadora consideren que la imatge és denigrant i que converteix el sometiment d'una dona en una broma. Ainhoa Alberola, portaveu de l'entitat, dirigeix les seues reclamacions a l'Ajuntament de Sagunt.
9: El ayuntamiento debe explicar si fue consciente de que existía esta imagen, puesto que la corporación durante fiestas suele ir bastante a la plaza de toros y que nos digan por qué decidieron no hacer nada cuando tienen que velar, porque las fiestas sean respetuosas. Y también queremos saber si esta peña recibe algún tipo de cursos públicos. Pedimos que desde luego esto se

0: revise porque el dinero público no puede ir a financiar este tipo de comportamientos.
1: Després de la denúncia, la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat també ha mostrat el seu rebuig a la imatge i ha demanat a la penya que la retire o rectifique. L'Ajuntament de Sagunt assegura que va tindre coneixement de la imatge el 23 de juliol i que el Departament d'Igualtat va demanar la seva retirada per considerar-la contrària als principis d'igualtat i convivència. La penya va explicar que en tractar-se del seu logotip no podia retirar-se de manera immediata. Finalment, es va acordar crear una taula de treball per a evitar que aquests tipus d'imatges tornin a utilitzar-se en futures edicions. Segons imatges publicades a les xarxes socials de la penya, este logo es remunta als menys a 2017.
2: La Conselleria de Serveis Socials ha reconegut el grau màxim de dependència a les 102 persones amb ELA que ho havien demanat fins al mes de juliol. Andreina Pietri.
3: Un avanç positiu per a l'associació valenciana ADELA. El seu president és José Jiménez.
4: La comunidad valenciana tenemos que decir que ha sido de las primeras comunidades que hizo llegar a las personas enfermas de ELA la ayuda que les reconocía la ley 3/2024 y fue en el mes de marzo junto con otras dos comunidades. Mes a mes se ha ido incrementando conforme a las peticiones de cada una de las personas que estamos diagnosticadas y que en este caso tienen derecho a poder solicitar esa ayuda.
3: El reconeixement del grau 3 Plus permet accedir a ajudes mensuals entre 3.200 i 9.850 en funció del nivell de suport requerit. Això, segons el president d'ADELA, protegeix els cuidadors, que són moltes vegades familiars, perquè en tractar-se d'una malaltia neurodegenerativa, els pacients necessiten cures 24 hores, inassumible en molts casos.
4: Si no lo haces con dinero, lo tienes que hacer hipotecando a tu familia, a tu cuidado durante las 24 horas, ¿no? Y esto pues estaba haciendo que un porcentaje elevadísimo, yo te diría del 70% como mínimo de las personas que tenemos esta enfermedad, pues llegado ese momento de máximo deterioro, que es a los 3-5 años desde el diagnóstico, pues decidamos dejar de luchar contra la enfermedad para no incurrir en esta situación de hipoteca económica o personal de nuestro entorno.
2: I el programa Consigo de COCENFE València, recolzat per la Conselleria de Serveis Socials, ha ajudat a 11 dones amb discapacitat a avançar en la seva autonomia i a integrar-se en el món laboral. Ho explica la presidenta de COCENFE València, María José Martínez.
5: A través de atención psicológica individual y grupos de ayuda mutua, se ha trabajado en el empoderamiento vital, el fortalecimiento de redes de apoyo estables y el desarrollo de habilidades sociales clave para la autonomía, como toma de decisiones, asunción de responsabilidades y participación activa.
6: ¿Este calor no te deja dormir? Descubre colchones de marcas como Flex o Picolín, diseñados para ofrecerte esa sensación de frescor que buscas. Y ahora con hasta un 60% de descuento. ¿A qué esperas? Solo en Conforama.
2: I este dissabte a les 12 de la nit, Altea s'il·luminarà amb el castell de l'Olla, que enguany celebra el seu 40 aniversari. Onda Cero, Marina Baixana, Climent.
7: Una edició especial que comptarà amb més pólvora de lo habitual. En concret, s'han preparat al voltant de 1.600 quilos que es distribuiran entre els 10 punts de dispar que hi ha instal·lats a la mar. El president de la cofradia del castell, José Pérez, destaca precisament la singularitat de viure els focs en directe.
8: És un espectacle que es té que veure en directe. Si n'hi ha que sentir el so que pega, la il·luminació que fa dalt i el reflex que fa en la mar, pues tot això comporta el que siga un espectacle únic.
7: A més, enguany s'han habilitat noves zones d'aparcament i es recomana arribar amb temps. També es pot accedir a la zona amb tram.
2: I pel que fa a l'oratge, l'AEMET manté activa l'alerta groga per pluges i tempestes a l'interior de Castelló i interior nord de València. També hi ha alerta groga per temperatures màximes en el litoral sud de València. Poden superar els 35 graus o més en alguns punts. Bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 8 días han pasado desde la crisis migratoria de Ceuta y los ceutíes se sienten desamparados. Se lo trasladó ayer al rey el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Hoy el gobierno ha convocado la que es su primera reunión de coordinación para gestionar un problema cuyas dimensiones realmente no están lo suficientemente claras. Respuesta del gobierno, pero con una cámara web por medio, porque ha sido un encuentro telemático que no se celebra de este modo por la urgencia del momento, precisamente. es un receso en las vacaciones gubernamentales en medio de la opacidad de una gestión que deja muchas dudas. Nadie en el gobierno sabe, o nadie quiere decir, cuántos menores van